0: cura pris un passport i partit en Àfrica. I quan l'arriba i pi... Se te juro la va, i el mustic que col·loca el sol. Vete això! Me petit pure, eh? Ese inquieto para, estoy en rica. Escolta bien, jo... Te dur tu temps. Na, l'arriba i la pa col·loque cocona. I jo ho feia amb el d'estico i pi va... Tranquilo, manqua.
1: Petit coco, as-tu vu comme je suis gros? Et toi, comme tu es petit? Arr, tu as du culot, ouais. Mais ta chanson est jolie.
0: C'est que la...